t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: dia.
1: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

El te miraràs, com oblidar la distància, alçar-nos i esperar. De volta aquesta nit, renaixerà una altra història, nosaltres l'escriurem.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Radio Pego @pego.org, el correu de la ràdio.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Molt bon dia. Amb aquesta sintonia que no és habitual a aquestes hores, volem apropar-vos el que és informació de servei públic respecte a les carreteres que a hores d'ara, al terme de Pego, estan tallades per la intensa pluja que cau des del voltant de les 6 del matí. Pluja que ha provocat que la CV700 a aquestes hores, la carretera del Verger, estiga tallada perquè hi ha en diferents punts bolses importants d'aigua acumulada. També la carretera dels Marenys, la CV727, està tallada al trànsit a aquestes hores, i la CV715, la carretera que uneix Pego amb Sagra al voltant del Pilaret, perquè ha caigut enmig de la carretera una pedra de la muntanya, i això doncs inhabilita el pas habitual per este punt, pel Pilaret. De moment són estes les carreteres que estan tallades. Suposem que també hi haurà camins que tinguin la via intransitable. Hem de dir que la policia local està a hores d'ara pegant voltes pel poble, pel terme, per a detectar si hi ha més camins, més carreteres tallades al trànsit, i només actualitzen informació. Nosaltres també, la nostra companya Carolina Ferrer, puntualment anirà actualitzant aquesta informació. Hem de dir que ahir la EMET desactivava l'avís groc per pluges a les 6 del matí, però l'ha tornat a activar a les 7 i estarà actiu, en aquest cas, l'avís groc per pluges fins a les 10 del matí. Comenten que la precipitació acumulada en una hora pot ser de 30 litres per metre quadrat, i de moment el que podem dir-vos i el que podeu comprovar és que està plovent amb molta intensitat des de primera hora del matí. Ho deixem així. Recordem, a hores d'ara estan tallades la CV700, la carretera del Verger, la CV727, que és la carretera dels Marenys, i també el Pilaret, la CV715, perquè una pedra en aquest moment està enmig de la carretera. Així que moltíssima precaució també per la intensitat de la pluja a l'hora d'agafar el cotxe. Recomanem, si no és precís, deixar-lo a casa. I ja diem, molta, molta cura.

Estàvem en el 84 amb Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Tot un èxit de l'època i tema que va ser número 1 durant diverses setmanes consecutives. I de Ultravox a Azul y Negro. També ben conegut el tema Me estoy volviendo loco.

La gran Tina Turner, Better Be Good To Me, és millor que sigues bo per a mi. I en clau romàntica continuem amb els Whitesnake, que es preguntaven en esta cançó si era o no amor. Is this love?

I tornem a entrar en antena a aquestes hores des dels serveis informatius de Ràdio Pego per a actualitzar les carreteres que a hores d'ara estan tallades per la intensa pluja que ha caigut a primera hora del matí i que hem de dir, i podeu comprovar, que si mireu per la finestra, si esteu pel carrer que, o si esteu en el cotxe, que ja doncs aquesta intensitat ha disminuït bastant i si no passa res i segueix així en unes hores aquestes carreteres que ara us recordarem que estan tallades segurament es podran reobrir al trànsit. De moment tallada la CB700, la carretera del Verger, també la CB678, la carretera del Mar, la CB715, que és la carretera de Sagra, al Pilaret està tallada per la caiguda d'una roca al mig de la via. La CB727, que és la carretera dels Marenys, també està tallada al trànsit per bosses d'aigua, i la CB720, que és la carretera del Ràfol d'Almúnia, la que va per Sorell. I hem de dir també que segons Avamet, a la Plana s'han registrat a les 8:30 93,2 litres per metre quadrat, dels quals 59,2, atenció, 52,9, pràcticament 60, s'han acumulat només en una hora. Al Musical s'han arreplegat a les 8:30 46,7 litres per metre quadrat, dels quals 24,6 també han estat en una hora. Per tant, ja veieu el grau d'intensitat que hem tingut este matí i que ha deixat imatges que de segur per a molta gent són boniques, com han expressat algunes persones per xarxes, però també doncs, compliquen molt la situació perquè era l'hora d'entrada pràcticament de l'alumnat de l'institut a les aules i això doncs, ja sabem que entorpeix molt el poder desplaçar-te pel carrer. Com diem, de moment la pluja pràcticament ha parat i entenem que en una estona, siga mitja hora, siga una hora, hora i mitja, aquestes vies que acabem de dir que estan tallades actualment per la pluja ja podran reobrir-se i tornarà la circulació a la normalitat. Esperem, doncs això, que tingueu paciència i si torna a ploure amb intensitat, molta, molta precaució.

Donem més varietat. Més estil. Més frescura. Més música. En ones d'estiu. En la sensació.

0: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per a replegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada replegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?
1: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
2: Cuando me dice que pare.
3: O que quiere irse a casa.
4: Cuando no dice nada.
2: Pero veo que se agobia.
3: Todos sabemos lo que significa no.
4: ¿No?
2: Si no entiendes un no,
3: eres un potencial agresor sexual.
4: No es no.
1: Respeta los límites, ¿sí
2: o sí?
4: Gobierno de España.
5: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Vego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Vego.
6: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Vego.

era Texas, I Don't Want a Lover, així en setembre els 90. I així està, este superhit de The Waterboys, The Hole of the Moon.

What a Boys, ahir els teníem. La parella formada per Joaquín Sabina i Fito Páez, Llueve sobre mojado.

Una cançó que va escriure Prince i que va popularitzar Sinéad O'Connor a principis de la dècada. Nothing Compares to You, un clàssic de l'època, i d'un clàssic a un altre. Miguel Bosé, en l'any 93, penjava este número 1, Si tu no vuelves.

En la 107.8.

I'm gonna be 500 miles. Continuem als 90, a principis de la dècada, on ja m'ho veureu tot en blanc i negre, amb Barricada, en blanco i negro.

0: Radio Pego. 107.8 NFM.
1: Escolta, Manic, Laura no està, i així a Emilia amb el seu únic èxit en els 90, Big Big World.

Escoltàvem a Depeche Mode, Enjoy the Silence. I Emotional G tancaran els 90 amb Toffee.

sostengo, sì, così. Hai già preparato il caffè.

0: Ràdio Pego. Som la teua veu.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdidas de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
4: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
5: Cuando me dice que pare.
6: O que quiere irse a casa.
7: Cuando no dice nada.
8: Pero veo que se agobia.
6: Todos sabemos lo que significa no.
7: ¿No?
8: Si no entiendes un no,
6: eres un potencial agresor sexual.
7: No es no.
8: Respeta los límites, ¿sí o sí?
7: Gobierno de España.
9: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
10: On és d'estiu? En la sensació.

0: que la policia local de Pego ens ha informat que les carreteres que estaven tallades ja estan obertes al trànsit. Repetim, la policia local ens ha informat que les carreteres que estaven tallades ja es poden transitar amb normalitat, així que a poc torna tot al lloc.
1: Escoltes Ones d'Estiu, el magazín d'estiu de Ràdio Pego.

0: 107.8 de la FM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
3: Se et pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tots a una veu.
4: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.
5: Hoy en día todos sabemos dónde están los límites.
6: Cuando me dice que pare.
7: O que quiere irse a casa.
8: Cuando no dice nada.
9: Pero veo que se agobia.
7: Todos sabemos lo que significa no.
8: ¿No?
9: Si no entiendes un no,
7: eres un potencial agresor sexual.
8: No es no.
9: Respeta los límites, ¿sí o sí?
8: Gobierno de España.
10: La Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

Estàs a Ones d'Estiu, Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. També a www.radiopego.com.

Estás a Ones d'Estiu. Radio Pego. Yes. Let's go.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
1: La regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Pego informa. Ja poden passar per el Servei Municipal Agrari de Pego en horari de 9 a 14 hores per a arreplegar el tractament de la mosca del Mediterrani per als cítrics de les següents varietats extratempranes. Marisol, Clausellina, Clement Ruby, Pri 23, Bassol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clement Pons, Esbal, Oroval, Satsuma Ovari, Clement Napo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clement Sun, Clement Clara, Orogros, Cultifort, Oct 488, Nero, Capola i Clement Val, també per a Kaki.
2: La via pública és també casa de tots els pegolins, per això hem d'anar amb cura per tal de tindre-la neta. Quan passegem el nostre gos, cal portar amb nosaltres una bosseta per arreplegar els seus excrements i depositar-los en un contenidor. Si no ens agrada arreplegar-ho, cal que ens fem una pregunta. Ens agradaria aixafar-ho?

0: Acció Social d'Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
3: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
4: No estoy sola.
3: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
5: Se et pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot sobre meu.
6: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Som Radio Pego, a l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.

0: Hola, com esteu? Nosaltres amb molta informació per contar-vos avui a l'informatiu Ràdio Pego, perquè ha sigut un matí molt agitat informativament parlant. No sabem si arribarem a tot, però almenys donarem alguna pinzellada sobre algunes qüestions que després podeu consultar en la pàgina web. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. El conseller d'Emergències Interior visita Pego per conèixer la futura comissaria de la policia local i la situació del parc de bombers forestals. Juan Carlos Valderrama ha recordat la importància de la coordinació d'administracions per a poder donar una bona resposta davant de les emergències, siguin incendis o inundacions. Des de l'Ajuntament de Pego han posat l'accent en la importància de la nova comissaria de policia que actualitzarà la que actualment existeix i la necessitat d'un nou accés a la base dels bombers forestals per a poder agilitzar una eixida i entrada del parc, una qüestió que els mateixos agents forestals també comentaven amb el conseller. I este matí s'ha presentat també en roda de premsa la Fira de Comerç de Pego, que recordem s'hauria d'haver celebrat el passat 3 de maig, però que finalment serà diumenge 27 de setembre, quan tinga lloc. El Passeig Cervantes serà el lloc on es desenvoluparà este esdeveniment des de les 10 del matí fins a les 8 de la vesprada, i hi haurà més d'una vintena d'estants al llarg del passeig mostrant allò que tenen per a oferir amb activitats tant al matí com a la vesprada per a tots els gustos i edats. I vora 1.500 alumnes inicien el nou curs a Pego. Ahir, infantil, primària i secundària van inaugurar este nou període escolar. Ho van fer esglaonadament en molts cicles i en tots van ser rebuts i rebudes amb sorpreses. Cal afegir que el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, Pérez Ramos, ja compta amb 130 alumnes, tot i que encara està en marxa el període d'inscripció. El podcast com a mitjà per a connectar-se i aprendre per a la gent jove hongaresa és el que ens explica Laura Castellà, regidora de Projectes Europeus. Dilluns va tindre lloc a Budapest una jornada de treball de 8 hores dins el projecte europeu Erasmus+, que comparteix Pego en representació d'Espanya amb Turquia i Hongria i que està centrat en l'ocupabilitat de la gent jove incorporant habilitats avançades en robòtica, tecnologia de sensors i en innovació. Este és un fragment del podcast que va gravar Laura Castellà.
1: And I would like to ask Ms. Laura to please introduce herself and the municipality.
2: Bueno, soy representante, como has dicho, del Ayuntamiento de Pego. Somos coordinadores de este proyecto porque era muy importante para nosotros, para España y para Pego, conocer cómo en el resto de países europeos se valoraba la formación profesional, que en España no está valorada a día de hoy, y creemos que si valoráramos como el resto de Europa la formación profesional, tendríamos muchos más profesionales listos para trabajar.
0: I en el Dia Mundial de Prevenció del Suïcidi s'aposta per acompanyar el dol que travessen totes les persones amb algú pròxim que s'ha llevat la vida. És la proposta de la Federació de Salut Mental per a commemorar un dia com avui, el 10 de setembre. Tot apunta a una disminució de suïcidis. Segons l'INE, la taxa de suïcidi a la Comunitat Valenciana ha passat de 8,97 per cada 100.000 habitants en 2023 a 7,72 en 2025, un 13,9% menys en 2 anys. Tot i això, el conjunt de l'Estat en 2025 van ser vora 4.000 les persones que es van llevar la vida. Thank you.
3: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.

0: Pego ha rebut este matí la visita del conseller d'Emergències Interiors, Juan Carlos Valderrama. La primera parada ha estat a l'Ajuntament de Pego, on ha signat el llibre d'honor i en el que ha escrit el següent.
1: És un gran honor dejar constància de la visita en el dia d'avui al municipi de Pego com a conseller d'Emergències Interiors. La seguretat i les emergències requieren la col·laboració conjunta de totes les administracions. Per això, hay que poner en valor el trabajo del Ayuntamiento en pro de mejorar el bienestar y la seguridad de la ciudadanía. Con todo mi afecto.
0: I al despatx d'alcaldia, la regidora d'Urbanisme, Laura Castellà, li ha explicat l'actuació que es farà a l'antic escorxador on es construirà la nova comissaria de la policia local. Informació que reforçava l'oficial de la policia local, Merche Volta, i l'alcalde Enrique Molla.
2: Ens havíem quedat en una caverna de la policia desfasada, antiquada per la societat en la que vivim ara, i el que hem fet és recuperar un antic edifici que teníem, que creiem que és edifici s'ha de recuperar, i està en la perifèria, un lloc fonamental per la policia per a tindre control de tot el municipi, i pues, en principi el projecte començarà al voltant de 1.300.000, que sabem que, segur que augmenta perquè els projectes augmenten, i el que pretenem obtindre en això és una millora en les condicions de la policia, una millora en les infraestructures i una millor acció davant de qualsevol emergència, perquè ara mateix estan al centre del poble i el que ocasiona direccions prohibides, carrers menuts. Per tant, en col·laboració amb la Diputació anem a desenvolupar aquest projecte i després el que ja anirem demanant-li a la Generalitat ajuda per a incloure més inversió en noves tecnologies per a fer-los més eficients davant d'una emergència o qualsevol actuació. Això és el que estem fent i crec que serà fonamental per a la policia del
3: nord. Això per nosaltres és un somni.
1: Un somni, no?
3: Que ja es fa realitat.
1: Quanta gent hi ha ara en
4: la plantilla? Ara són
3: 18. Però comptant el jefe, gent de segona activitat, i el tema és que la franja d'edat entre la que estem compresos, entre 40 i 50, som el 90%.
4: Una part que no tenia molt temps, però en l'últim
1: temps, bueno, eso lo vamos...
4: de puestos de treball, s'ha renovat prou la plantilla, però en la plantilla...
1: Claro, s'ha modificat la llei de pressupostos, vamos a poner un límite d'edat per entrar en la policia local. Lo que pasa es que hemos dejado un periodo de cadencia, creo recordar, de 4 o 5 años, porque había mucha gente ya de 42 años que están preparándose, y claro, si lo sacásemos ahora, ya de golpe, le evitábamos que esta gente que lleva preparándose no se podía presentar, entonces hemos decidido un periodo de cadencia porque ahora se podían presentar. Hemos tenido personas que han entrado con 50 y tantos años, con lo cual enseguida pasan a segunda actividad y no tienen efectivos, ¿no? Y luego respecto al software policial, vamos a sacar una licitación para la gestión de software policial. Lo que no recuerdo era 10.000 a 20.000 habitantes, ¿no?
2: Entramos.
1: Entra ahí perfectamente. Lo digo por las tecnologías, que contar con ello porque lo vamos a licitar y os podéis presentar y os hacemos cargo nosotros de toda la gestión.
4: El lunes.
0: La següent parada ha estat al Parc de Bombers Forestal situat a la carretera de l'Atzúbia. Allí li han traslladat al conseller els agents la necessitat d'un accés nou per a poder entrar i eixir amb seguretat de la base, atenent que és una carretera, la CB700, molt transitada per camions, perquè està la cantera de l'Atzúbia i també la de Forna, i amb un canvi de rasant molt important, ja que el que és el parc de bombers està situat molt a prop d'una revolta. Un parc que té 3 torns per unitat, que és un dels 4 que hi ha a la Marina Alta, junt amb el de Castells, Cocoll i Benissa, i que té un conductor i 5 agents, un d'ells responsable per torn, i que està durant tot l'any amb activitat, amb agents que fan torns de 12 hores. Esta era una de les qüestions que plantejava el conseller, que recordava que pràcticament ja estem acabant la temporada d'incendis forestals i que a partir d'ara estan centrats ja amb la campanya contra inundacions.
1: Hemos venido hoy aquí al municipio de Pego para mantener una reunión en primer lugar con el alcalde, que nos ha presentado el plan de obras para nueva comisaría de la policía local, con las instalaciones que van a tener, y yo quiero agradecer en primer lugar al alcalde el trabajo y la defensa en materia de seguridad y emergencias, y que los efectivos de la policía local puedan tener unas instalaciones adecuadas para el desarrollo de su actividad diaria. También hemos venido aquí a la base de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana para ver las instalaciones y luego también para realizar, como siempre digo, una escucha activa de las necesidades que tienen los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. Saben ustedes que hemos finalizado o estamos en proceso de finalizar lo que es la campaña de incendios forestales, ya viene la campaña de inundaciones. Justamente en la provincia de Alicante esta semana hemos vivido tanto lluvias como incendios forestales, como en Polop, o el mismo que se declaró en Pego la madrugada anterior, y que ha obligado también a los bomberos forestales a estar trabajando constantemente para prestar la asistencia necesaria al incendio forestal para su extinción, su control y su estabilidad.
0: I justament d'això també ha parlat l'alcalde de Pego, de la ràpida resposta tant dels agents forestals de la Generalitat com també del parc de bombers que pertany al Consorci Provincial d'Alacant, i tots dos han posat l'accent en la importància de la coordinació de les administracions per a evitar que els incendis forestals, en este cas, vagin

0: lectures i per al ponent podria hi haure algun focus o podia passar alguna cosa, agrair també el seu treball i simplement demanar que no m'ho abandonen, que els pobles minuts tenim moltes necessitats i si les administracions que estan per damunt de nosaltres no mos tiren una maneta, no podem arribar un munt de voltes a poder aconseguir els objectius. Pego té un Pego i les valls, tant la vall de Gallinera com la vall d'Ebo, com la vall d'Alcalà, com la Júbia, tenim un terme rural molt ampli i té moltes necessitats i els cossos de seguretat de l'Estat no intervenissin així i moltes vegades la policia local de Pego és la que ha de fer efectiu moltes de les actuacions i creiem que fa falta, una cosa que crec que el conseller està d'acord amb mi, que la policia autonòmica siga més forta, estigui més present en tots aquests pobles rurals, ja que per desgràcia cada volta hi ha menys quartels de la Guàrdia Civil i hi ha menys seguretat en aquests pobles. La prevenció que estàveu parlant tantes també depèn de la gent que està vigilant, de la gent que està mirant, i en aquest cas el dilluns va haver una resposta molt ràpida perquè van detectar el foc molt pronte i antes de que bufara l'aire doncs van poder intervenir. Simplement, i res més, agrair-li la visita i esperem que continuen. Quan diuen el despoblament dels pobles de l'interior, que no es quede només en la frase molt ben feta d'aquest despoblament de l'interior, sinó que realment les administracions aposten perquè els pobles de l'interior no es queden abandonats, perquè si s'abandonen, els incendis és el que tenen. Quan hi ha una terra a treballar, quan hi ha una terra a cultivar, el foc no avança. Cada volta hi ha més possibilitats de que els focs siguin més grans, perquè cada volta el llaurador està abandonant el cultiu, estan abandonant-se les muntanyes, i cada volta els barrancs pues, estan més plens de brosta i ocorreix que en una xispa o en una mala intenció d'algú es converteixen en macro incendis.
1: I comentava, anunciava en este cas el conseller Valderrama que ja s'han signat convenis de col·laboració entre províncies per a que actue el parc de bombers que estiga més pròxim a qualsevol incendi.
2: De hecho, este año ya tenemos firmado convenios en zonas limítrofes entre los distintos consorcios provinciales, por ejemplo, entre el consorcio de Alicante y el consorcio de Valencia, para que la unidad que esté más cercana a incendios forestales pueda acudir o la unidad de bomberos forestal de la Generalitat Valenciana pueda acudir lo más rápidamente posible para intentar que el incendio no se extienda más allá del comienzo que se ha producido. Y también, pues, el convenio de procedimiento de actuación horizontal que tenemos, que nos permite mandar dispositivos de los diferentes consorcios, de los ayuntamientos, para poder actuar lo más rápidamente posible y sobre todo la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones.
3: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
1: I este matí també hi ha hagut roda de premsa per a presentar la Fira de Comerç, que, com dèiem a l'inici d'este informatiu, estava prevista que se celebrarà el 3 de maig, però el temps doncs, va fer que s'hagués d'ajornar i finalment serà el diumenge 27 de setembre quan tinga lloc la Fira de Comerç de Pego. Serà al Passeig Cervantes, el seu lloc habitual, i aquest dia el passeig es transformarà en un gran aparador, en un punt de trobada, i també farà en certa manera de pont entre aquelles persones que ofereixen els seus productes i les que en necessiten. I explicava el regidor de Promoció Econòmica i Creama, Raúl Tamarit, que la importància del comerç local està en que darrere de cada persiana, darrere de cada local, hi ha famílies i que invertir en el comerç local és invertir en Pego perquè hi ha retorn de la cadena de valor. Eixe dia, que començarà la Fira de Comerç a partir de les 10 del matí i acabarà a les 8 de la nit, hi ha previstes activitats diverses al llarg

0: del matí i de la vesprada, taller de cuina per a xiquets i xiquetes d'entre 3 i 11 anys que hauran d'inscriure's prèviament. També hi haurà demostració de vermut al matí. A la vesprada, Eva Morera i Carla Peretó doncs, faran una masterclass de ball. Elvira Cambril signarà llibres a la papereria Isabel i també està oberta a tindre col·loqui amb els seus lectors i lectores i hi haurà el 7è concurs de pintura ràpida amb doncs, hi ha molta expectació entre els pintors que al maig es van apuntar. Hi ha 3 premis en este concurs, 800 euros al guanyador a la pintura guanyadora que donarà l'Ajuntament de Pego, 500 al segon premi que dona la regidoria de turisme i 300 a càrrec de l'Associació de Comerç i Professionals de Pego. Una fira que està finançada per l'Ajuntament, per la Diputació d'Alacant i també per l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Escoltem Raül Tamarit com presentava este gran esdeveniment.
1: Serà el pròxim diumenge 27 de setembre al Passeig Cervantes. Tornarà a convertir-se en un gran aparador del nostre poble. Però volem que siga molt més que això. Volem que siga un punt de trobada, una festa al carrer i sobretot una jornada per reivindicar el valor del comerç local. Perquè darrere cada persiana que s'alça cada matí a Pego hi ha persones, hi ha famílies, projectes, esforç, inversió, il·lusió i moltes hores de treball. I això és precisament el que volem posar en valor a aquesta fira. Comprar a Pego és invertir en Pego, és ajudar que els nostres carrers tinguin vida, que continuem tenint serveis al costat de casa, que genera ocupació i que els diners que gastem tinguin també un retorn econòmic i social al nostre municipi. Per això, des de la Regidoria de Comerç i CREAMA, junt a l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, hem preparat una jornada pensada perquè comerç, cultura, gastronomia, música i oci vagin de la mà. La fira obrirà les portes a les 10 hores i mitja del matí i continuarà fins a les 20 hores de la vesprada. Amb una vintena d'estants i una representació molt variada dels nostres comerços, empreses i professionals. Tindrem des d'infable per a més minuts, música, taller de cuina infantil, masterclass de ball, degustació de vermut, servei de barra i diferents activitats. A més, d'un estant amb productes oficials de la Gossa Sorda. En un any especialment significatiu per al grup i per a Pego. Volem que la gent vinga al Passeig Cervantes, passege, mire, compre, descobrisca negocis que potser encara no coneixen, participi en les activitats i es quede a dinar i, en definitiva, que faça poble. A més, la fira tornarà a compartir protagonisme amb el 7è concurs de pintura ràpida, una iniciativa que va començar com una activitat complementària i que després de 7 edicions s'ha consolidat i atrau artistes procedents de diferents punts del País Valencià. També repetim una activitat que ha tingut molt bona acollida entre les famílies, el taller de cuina per a xiquets i xiquetes de 3 a 11 anys, perquè volem que aquesta siga una fira en què també els més menuts troben el seu espai. I la gastronomia local també forma part de la jornada amb menús especials d'algun restaurant del nostre poble, perquè la nostra intenció és que l'activitat no es quedi únicament dins del recinte firal, sinó que ajudi a generar moviment i activitat econòmica al conjunt del municipi. Però m'agradaria insistir en una idea. Una fira de comerç no són sols només estants. És una manera de recordar-nos que tenim molt prop allò que moltes vegades busquem fora. Tenim professionals, comerços i empreses que coneixem els seus clients pel nom, que assessoren, que donen servei, que creen ocupació i que contribueixen cada dia a mantenir viu Pego. Per això, el diumenge 27 de setembre, volem convidar no sols als pegolins i pegolines, sinó també a tota la gent de la comarca a vindre a Pego, que vinguin a descobrir-nos, que vinguin a passejar, que vinguin a comprar, que vinguin a menjar, a participar, a disfrutar de l'activitat i conèixer tot el que podem oferir. Des de l'Ajuntament continuarem treballant al costat dels nostres comerciants i professionals perquè un poble en comerç és un poble en vida, amb oportunitats i amb futur. I crec que això és la millor manera de resumir l'esperit d'aquesta fira. El 27 de setembre, Pego ix al carrer, el comerç ix al carrer i volem que tot el poble ix amb ell. Vos esperem a tots i a totes al Passeig Cervantes. Comprem a Pego, apostem per Pego, fem poble.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: I ahir va ser un dia de nervis, de matinades i de retrobaments perquè era el primer dia de classe. Això era l'ambient que hi havia a les portes de l'Institut Enric Valor al voltant de les 8, 8 i quart del matí. 1.491 alumnes s'han matriculat de moment en el curs 2026-2027 a Pego en infantil, primària i secundària. Per escoles, a l'Escoleta Infantil Municipal La Trilladora han encetat curs 64 alumnes. Al CEI Pambra en són 186. Al respecte, la seva directora, Patricia Bataller, explica que afronten este nou curs amb molta il·lusió i amb ganes de continuar treballant en una escola basada en el respecte, la inclusió, la convivència i la cooperació. Apunta també el desig que l'alumnat se senta part de l'escola, que tinga ganes d'aprendre, de participar i de gaudir del dia a dia. Recorda Patricia Bataller que el primer dia de classe està especialment centrat en l'acollida de l'alumnat i en crear un bon clima des del primer moment, amb molta energia i ganes que siga un curs ple d'aprenentatges, de descobriments i de moltes experiències. Al CEIP Carolina Sala han començat curs 197 alumnes, una xifra superior a la del curs passat, i apunten que tot i l'inici de les classes continuen encara matriculant. També s'ha incrementat el nombre d'alumnes al CEIP Rosalia Bondia. Ahir n'eren 180 els xiquets i les xiquetes que encetaven curs. La nova directora, Anabel Pasqual, explica que comencen el curs amb les obres en marxa, el que ha implicat que feren alguns canvis, però el que pensen és en el resultat final, que tindran a segura una escola molt xula.
3: Enguany, Rosalia, bon dia, som 11 alumnes més que el curs passat i a banda s'han desdoblat el grup de quart de primària, ja que sobrepassàvem la ràtio. Les obres continuem en elles, este curs. I això implica que farem alguns canvis, però el que hem de pensar és el resultat final, que quan acaben tindrem una escola molt xula. També tenim la sort de ser un claustre molt unit i estem convençuts que entre tots anirem solucionant tot el que es presenta al llarg del curs. També comptem amb el suport de les famílies, que tenen una paciència que s'ha d'agrair.
0: I durant la jornada d'ahir, per donar la benvinguda a l'alumnat, l'equip docent va preparar una entrada musical.
3: Es van dir a l'alumne que portarà un instrument construït a casa amb materials reciclats i els mestres els hem rebut a ritme de batucada. I ara els queda la sorpresa final, que vindrà la batucada de batugària i tot l'alumne practicarà nous ritmes en ells. I esperem que el curs vagi el millor possible.
0: Nosaltres també esperem que així siga. Al Col·legi Sant Antoni compten amb 307 alumnes en este curs 2026-2027. A l'IES Enric Valor amb 557, tot i que continuen matriculant. A l'Institut l'alumnat es divideix en 312 alumnes d'ESO, 134 de batxillerat i 107 de formació professional. A tots ells i a totes elles cal sumar l'alumnat del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos, que fins ahir té matriculades 130 persones i continua oberta la matrícula, no només per a la formació reglada i de llengües, sinó també la dels tallers de restauració de mobles, pintura i teatre, tallers que doncs, es poden durant tot el mes de setembre matricular aquelles persones interessades. El punt d'inscripció és la planta baixa de l'Ajuntament de Pego.
2: Informatius Radio Pego, amb Sara García.
0: Expliquem també que PEGO lidera més d'un projecte Erasmus+, són projectes finançats amb fons europeus i els diferents projectes estan dirigits a obrir portes a la gent jove. D'una banda, a través del medi ambient amb Ecosphere, de l'altra, a través de la transformació digital, especialment la robòtica i la innovació, amb l'objectiu de millorar-ne l'ocupabilitat. Este últim projecte ha tingut la seva darrera trobada a principis d'esta mateixa setmana, dilluns 7 de setembre, a Budapest, a Hongria, que és un dels països socis junt amb Turquia i Espanya. Es va desplaçar a la capital hongaresa la regidora pegolina de projectes europeus, Laura Castellà, on va participar en una jornada de treball de 8 hores, on la meitat van estar dedicades a enregistrar podcast d'àudio i vídeo sobre este projecte. Explica Castellà que s'ha triat este format perquè és el canal que utilitza la gent jove d'Hongria per a connectar-se ara mateix i també per a aprendre les coses.
4: Una jornada bastant interessant perquè l'hem dedicada quasi al 50% a gravar podcasts, una cosa nova i novedosa per a mi. Estàvem entrevistant-nos amb gent jove d'Hongria, que ells diuen que és la seva manera de connectar-se ara mateixa i de aprendre de coses, és tot a nivell de podcast. Ens van tirar a la piscina jo vaig fer el meu primer podcast, i bueno, el que parlàvem en aquests podcasts és la valoració de la formació professional en els diferents països i quines diferències hi ha en la manera de tractar la formació de professional en aquests països, en Hongria, en Turquia i en Espanya.
0: El projecte presentat a la Unió Europea té com a objectiu millorar l'ocupabilitat de la gent jove aplicant una formació professional que inclogui l'experiència laboral durant el curs, alternant teoria i pràctica. Una cosa similar al que ja s'està aplicant a Espanya, però incorporant, segons el parer de la regidora de l'Ajuntament de PEGO, un sistema com el de Turquia. Durant la visita que es va fer allà, van poder comprovar com es treballa el cicle formatiu de robòtica d'una localitat turca, on més o menys tenen 3 dies de formació i 2 dies de treball en una empresa, però no és un treball com a pràctica, sinó un treball remunerat dins l'empresa, explicava aleshores Laura Castellà. I esta manera d'ensenyar no només es tradueix en ocupabilitat del 100% de l'alumnat una vegada acaba esta formació, sinó que també ha estat distingida a nivell mundial.
4: Jo venia encantada, crec que és poc dir-te la manera o com implantar en l'educació, en robòtica i en les noves tecnologies en Turquia. Per a mi va ser una meravella i em va sorprendre moltíssim. I ara, en aquesta reunió, pues, ens han informat que aquesta escola ha guanyat el primer premi mundial a la implantació d'aquests estudis de la formació professional en l'escola en totes les etapes educatives. Per tant, aquesta sorpresa que vam tindre i aquest encantament que me'n vaig tornar, pues, ja veus, està valorada a nivell mundial i crec que tenim molt que copiar-los.
0: La realitat educativa que tenim ací no contempla un cicle de robòtica, només assignatures que la toquen de manera tangencial en educació secundària, a diferència de Turquia, que des d'etapes molt menudes comencen a programar, i això és el que desencadena una fita educativa tan positiva. I partint d'esta circumstància, Laura Castellà transmet que el que faran a PEGO és intentar que els joves comproven com formant-se en la robòtica poden transformar les empreses del municipi.
4: Si no tenim aquesta implantació com tenen ells en escoles, ens podem arrimar o poden començar a programar algun tipus de cosa o la creació de pàgines web, però no és l'educació que porten ells en Turquia, per exemple. Allí, des d'etapes molt menudes, comencen a programar, i això és el que desencadena en aconseguir el que aconsegueixen des de l'educació. Per tant, anem a intentar que els joves del nostre municipi vegin com formant-se en la robòtica poden transformar les empreses del seu municipi.
0: I amb aquest objectiu en ment, el pròxim pas és contactar amb empreses que compten amb robòtica en el desenvolupament de la seva activitat. Citava tres exemples la regidora de projectes europeus.
4: La nostra intenció és que gent jove entre 18 i 24 anys del nostre municipi visite empreses del nostre municipi que tinguin implantat la robòtica des de la seva tasca habitual en el desenvolupament de la seva activitat. Me'n venen tres al cap, la COPE té robòtica instaurada per a la seva activitat diària per al tractament dels cítrics, des de trobar cítrics podrits a fer-los bonics, inclús les tolves per a on passen. O sigui, tenen tota una robòtica instaurada per al desenvolupament de la seva activitat, igual que Plimac. Plimac té uns robots que li fan carregar menys pes al treballador que hi ha a dins, o la Gassa, que té robots per a transformar la matèria prima del plàstic en sacs. Pues bueno, a partir d'ara començarem el contacte en aquestes empreses per a fer aquestes visites i per a mostrar-li als nostres joves com s'implanta la robòtica en qualsevol activitat.
2: Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
0: És dijous 10 de setembre i avui es commemora el Dia per la Prevenció del Suïcidi. I les causes del suïcidi són multifactorials, és a dir, no hi ha una única raó que impulsi una persona a llevar-se la vida voluntàriament. Ho fa perquè, explica Luisina Daives, psicòloga d'Amadem, que ho fa perquè el patiment és tan elevat que la persona ja no pot més, no veu eixida possible més que deixar de respirar. Estos dos factors provoquen que per a treballar en la prevenció s'han de posar molts escenaris damunt la taula.
5: Este año queremos acompañar desde la Federación de Salud Mental a el duelo que atraviesan todas las personas que tienen un familiar, una persona llegada que se ha quitado la vida, que se ha suicidado, cometiendo este acto de manera deliberada, en donde el sufrimiento es tan elevado que la persona ya no puede más. No ve otra salida posible, no ve otra alternativa y toma la decisión de quitarse la vida. El suicidio es una decisión que está atravesada por diversos factores, es multifactorial, no hay una sola causa que origine o que lleve a una persona a tomar la decisión de quitarse la vida. Habrá causas biológicas, sociales, sanitarias, económicas, de personalidad, es decir, un montón de factores que se ponen en juego y por lo tanto, para trabajar en la prevención también tenemos que poner de un montón de escenarios el esfuerzo y sobre todo la educación posible para que cada vez sean menos el número de personas.
0: La conducta suïcida a la Comunitat Valenciana té una evolució favorable, és a dir, decreix. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, la taxa de suïcidi ha passat de 8,97 per cada 100.000 habitants en 2023 a 7,72 en 2025, un 13,9% menys en dos anys. Destaquen des de la Generalitat que és especialment cridaner el descens entre persones menors de 30 anys. En esta franja, les morts per suïcidi a l'autonomia han disminuït en de 52 casos en 2024 a 32 en 2025, és a dir, un 38,5% menys, front a l'augment del 18,5% registrat en la resta de l'Estat. La reducció és esperançadora, afirma Daives, tot i que encara queda molta feina per fer. Ho diu perquè a Espanya, segons l'INE, en el 2025 es van produir 3.808 pèrdues humanes per suïcidi, que segueix sent un número que ens convida a reflexionar, a treballar i a seguir llevant-li estigmes a esta qüestió.
5: Hemos descendido un poquito desde el año 2024 al 2025. Ya todavía desde el 2026 no tenemos los números definitivos, pero la reducción es esperanzadora, pero evidentemente aún nos queda trabajo. En el año 2025 fueron casi 4.000 personas, 3.800 las personas que se quitaron la vida, y sigue siendo un número que nos invita y nos llama mucho la atención a reflexionar, a trabajar y a seguir quitándole también estigma a este tema. Creemos que hay que naturalizar emociones que se sienten y hay que abordar, hablar del suicidio con mucha profesionalidad, con mucha rigurosidad, pero sin dejar de esconder este tema, de taparlo y sobre todo de asociarlo a mitos como debilidad, como locura, como personas frágiles y otros mitos que no son reales y que circulan y deambulan y están metidas, ¿no?, en el tejido social.
0: En la línia de la Federació de Salut Mental, Amadem té clar que el patiment emocional no és una elecció, és una realitat que requereix paciència i afecte i també coneixement. Per això vol acompanyar, guiar i educar les famílies amb eines de prevenció i de suport. Recordem que existeix el 024, el telèfon o la línia 024 d'atenció a la conducta suïcida. Es tracta d'una línia telefònica d'ajuda a les persones amb pensaments, ideacions o risc de conducta suïcida, amb també per als seus familiars i per a les persones pròximes. Bàsicament, a través funciona aquesta línia de la contenció emocional mitjançant l'escolta activa per professionals, la recomanació que contacten amb els serveis sanitaris o la derivació al 112 en els casos en els que s'aprecia una simulació molt propera, és a dir, una situació de risc, d'emergència. A més, la Conselleria de Sanitat ha posat en marxa el servei Acompanya. És un nou recurs autonòmic de seguiment proactiu a persones amb alt risc suïcida o que han realitzat alguna temptativa, així com de suport a les seues famílies i a les persones que i a les famílies de les persones que ja s'han llevat la vida. El servei funcionarà les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, en coordinació amb les unitats de salut mental del sistema sanitari públic. El servei té capacitat per a atendre simultàniament 6.300 persones i compta amb una inversió a 4 anys de 13 milions i mig. Una telefonada d'assistència a la línia 024, una visita a associacions com Amadem o un servei com Acompanya poden ser l'inici del camí de recuperació.
5: Desde la Asociación Amadem vamos a seguir trabajando por la salud mental en general. Siempre que haya una persona estamos totalmente dispuestos a ayudar. Les invito a todas las personas que lo necesiten a que llamen a la asociación. Nosotros, además de sensibilizar y divulgar por medio de la radio, de la prensa, por medio de diferentes líneas de comunicación, vamos a tratar de realizar intervenciones en institutos, intervenciones en la sociedad en general para poder darle luz y seguir intentando tener una salud mental, que siempre digo que es una forma de vida, no es algo específico, es una forma de vida. Y cuando esta reacción de sufrimiento aparece, porque no es un funcionamiento deficitario, es una reacción diferente, adaptativa, en donde la persona busca calma, evidentemente no de una manera buena, pero hay que entenderlo así y tratar de acompañar desde este lugar. Y en el momento que haya cualquier emergencia o cualquier situación que se identifique, dirigirse a un profesional de la salud mental para poder dar luz y por lo menos quitar esa urgencia que demandan estos.

0: L'oratge a Ràdio Pego.
1: Bé, i pel que fa a l'oratge, doncs ha estat ben mogudet des de les 6 d'este matí i durant tot el que portem de jornada doncs no ha deixat de ploure de manera doncs no tan intensa com a primeres hores del matí, però sense que ens oblidem el paraigua a casa, perquè de segur que el necessitem en algun moment o altre. Suposadament, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, anirà escampant a mesura que passen les hores i a partir de mitjan vesprada continuarà hi havent núvols, però en principi el sol serà protagonista. I pel que fa a les precipitacions, hem de dir que este matí s'han hagut de tallar unes quantes carreteres a Pego. Han estat tallades la carretera del Verger, és a dir, la CB700, també la carretera del Mar, la CB678, la 715, que és la carretera de Sagra, a Pilarets, perquè havia caigut doncs, una roca enmig de la via i hi havia hagut un despreniment. La CB727, que és la carretera dels Marenys, també ha estat tallada, i la 720, que és la carretera del Ràfol d'Almúnia, la que va per Sorella. A les 8 i mitja del matí, segons la xarxa d'Avamet, a la Plana s'havien registrat 93,2 litres per metre quadrat, dels quals 59,2, que es diu prompte, s'havien acumulat en només una hora. I si parlem dels registres del musical a les 8 i mitja del matí, s'havien arreplegat 46,7 litres, dels quals 24,6 en una hora. Actualment, segons la xarxa d'Avamet, a Pego s'han arreplegat a la Plana 109,4 litres per metre quadrat i el que és el musical s'han arreplegat 61,7 litres per metre quadrat. Després veiem que el punt del centre de Pego ha desaparegut en aquests moments de la pàgina web d'Avamet, haurà tingut algun problema de connexió, però podem dir també que a Verdales està plovent de manera moderada i han acumulat fins ara 46 litres per metre quadrat. A Sant Jaume plou ara de manera feble i fins ara porten 52,8 litres per metre quadrats acumulats. Pel que fa al Corral de Rata, allí també plou moderadament en aquests moments i han registrat 56,7 litres per metre quadrat. I pel que fa a la previsió, com diem, en principi a partir de mitjan vesprada deixarà de ploure i les temperatures avui doncs, molt més fresques que ahir mateix i que després ahir sobretot, perquè la màxima avui arribarà als 27 graus, no superarà els 30 com estem habituats estos dies. El vent bufarà de component sud al voltant de 10 km per hora. Per a demà divendres s'acaba la pluja i ja tindrem pràcticament durant tot el dia el cel ras, tot i que apareixeran núvols de migdia fins a mitjan vesprada. Temperatures, les mínimes es mantenen en 18 graus i les màximes per a demà està prevista que arriben als 30. El vent bufarà principalment fluix de component variable, tot i que a partir de mitjan matí la component sud serà protagonista. Per a dissabte tindrem el cel encapotat, tot i que continuarà doncs amb bastant ullades de sol. I temperatures dissabte entre els 10 graus de mínima i els 29 de màxima, amb un vent que bufarà de component nord-est al voltant de 15 km per hora. Diumenge tindrem cel ras durant tota la jornada i temperatures entre els 29 i 30 graus, amb un vent de nord-est bufant fluix.

I fins ací l'informatiu d'avui, que, com dèiem a l'inici, doncs, ha estat ben carregat d'informació, a més informació molt actual, que ha passat este mateix matí o ahir. I, doncs, com sempre, confiem i desitgem que acabeu de passar una molt bona jornada. L'informatiu torna dimarts que ve. Si hi ha alguna cosa, dilluns la publicarem a través de la pàgina web o la comunicarem en directe, com hem fet este matí, amb la informació de servei públic al voltant de les carreteres i la pluja. Fins aleshores, doncs, confiem i desitgem, com hem dit abans, que passeu un cap de setmana molt profitós i ja sabeu que així a Ràdio Pego continua principalment la música acompanyant-vos. Adeu!

dels peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot sobre Déu.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.
2: Ràdio Pego. Som la teua veu.

La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Get your sexy on.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

desitja ser un altre. Podem mudar la pell, però una estranya força activa i et fa ser allò que has de ser. Potser et passaràs la vida

Si mai tens un problema impossible d'arreglar, de res serveix pensar-hi si no el podràs canviar. I

apassiona per moments. Fora Planys, construïm un nou món. És possible, ho hem de fer. Donem solucions. Tu lluita, lluita. Tens por, però tu lluita. Arriba un dia que canvies i et superes. Pots deixar-te portar per l'algoritme, però el destí té una porteta just al costat de l'atzar.

escrivint combinacions pròpies de paraules, perquè d'ací escollirà la vida. Hauràs d'obrir camí enmig del bosc espès i fosc, i la vida passa, i tant.

0: una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com. Ràdio Pego, @Ràdio Pego, està també a Facebook i Twitter.
2: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.